una sessi feroce e despiatata, amb premeditació i per l'esquena. A Sant Freda he mort un escarbat i no m'ha tremolat.

viene, ni per què m'esgarrifi aquest bèstia. Ho faig per gust, jo sóc dolent de mena i m'agrada matar per matar i que no ho sàpigues.

Mai no improviso com cal que els ho digui. Soc metòdic, científic, cerebral. Trio el moment de l'escarbaticidi, arredossa de la negra nit, quan tothom és al llit, dormint. La llamineixo amb molletes de pa.

bellugant cafès per xalaire. Les potes cap al cert tremolen a mercè del meu 42 de peu. Sóc o no sóc un